0: pensar que el problema era de vida, que la rúbria pensava que era aquí, que era esperar, que era la cita, etc. Tot és un igual, era més que va acabar.
1: Bueno, va venir. Vull que t'ha de fer, perquè tu no ho fer, que ara també hi ha no tindrà de mans, i s'ha de sort, però no s'ha de fer, perquè no t'ha de fer, però no ho fer, tio.
0: Tu saps de mi a plantar, però tu t'ho fer, però pots passar fins a tu. Ara no t'ha de fer, i què t'ha de fer? S'ha de
2: fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de
0: fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer,
1: però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de fer, però t'ha de

0: 75, demà encara aquests avis, els avis, un sector infantil.
1: Ara diria que ets la primera, i tant tothom, i tant que hi fa, o sigui,

ara els cotos poble, la típica és la proposta que es fa amb el cotil, però seria aquí que no volem no tindran múltiples aquí a peu, i la qüestió són qualitats que hi ha un nivell en silestriu, no hi ha pas per com a sanitat o si està a peu, però si no pot ser un cert que hi ha un sortit per bo, sóc tot i com a propòsit, vull dir que l'equip hi ha un petat de hanca a comptar, per tant, que pot estar...

han retocha, un pique, a mí se retocha con el cubano, con la ley, a mí me pasa que le tiene un pequeño técnico, que es más que bonito, o un electrón que tiene, pero es un tan vecino con ti, y que va a tener, no lo va a tener, o lo va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que va a tener, que